0: esta noche te voy a hacer mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras. Y es que tú bailas de una forma que provoca tenerte, besarte y tocarte toa.
1: Només els reals han arribat fins aquí. Fins aquí el Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega.
2: Tothom vol manar.
1: Però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM. Flash. Som la que mana. Flash FM. Són les 6.

Espavila i prepara't per fer saltar les lleganyes. Estàs a punt d'experimentar una hora d'exercici amb molt de ritme. Comença! El Flash Running.

Dominacions, flexions, spinning, abdominals... Facis el que facis, fes-ho amb el Flash Running!

Green light. Red light. Green light. Red light.

Life Running. No tindràs temps d'inventar-te excuses per quedar-te al sofà.

0: al gimnàs i sents això...
1: Està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Cada dissabte de 8 a 9 del matí, comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, l'entrenador personal del ritme de Flash FM. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Ebre, 102.9. Tortosa, Roqueta, l'Aldea, Deltebre, Camarla, l'Ametlla, Amposta, Ulldecona, la Sénia. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 9.

0: 8.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.8.

Àustràlia, balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban Chaos... Flash! Ets dels nostres. Flash FM. Són les 10.

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash FM Andorra. 93.8.

0: intento meditar.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: 8.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

0: You are in Flash FM.
1: Pensaba que contigo.

on vol manar. Però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. HFM. Flash. Som la que mana. Flash FM. Són les 12.

0: 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
5: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

0: 93.8.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pallerinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pallerinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a pallerinsal.com.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. La mama.

0: un 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.

0: Vale.
1: Flash FM. Let's go! El poder del ritme.

Som Flash FM. Ah, sí. Yeah, yeah.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: 93.8. A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Weekend.
1: Flash.
0: Perquè el dilluns pot esperar.
2: El cap de setmana.
1: This is...
0: No.
1: It is the Flash Weekend.

0: 8.
1: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, hola, què tal?
2: No saps què escoltar? Tranquil, nosaltres et donem 45 raons per quedar-te a Flash FM.

0: Machado.
1: Sempre havia volgut que cantessin el meu nom. T'ho juro, és una cosa... Fa una il·lusió, tu. Amb Edgar Machado, calibre 45. Home, ja! Molt bé, família! Aquí som, un dissabte més, engegant nova temporada del calibre 45. Aquesta temporada 2026-2027, on no deixarem de buscar números 1 cada dissabte. Mateix horari, ens ha conservat l'horari, que això està molt bé, eh? A vegades, tot aquest canvi en l'horari, hora amunt, hora avall, escolta, de 6 a 9, eh? Una temporada més. Veurem si torna a ser la graciosa el número de la setmana o si hi ha alguna altra cançó que li pugui prendre aquesta medalla d'or. Déu-n'hi-do, podem dir que ha estat la cançó de l'estiu. Jo no sé si la cançó de l'estiu, però una de les cançons de l'estiu, està claríssim que sí. I si baixeu del planeta Mart i no sabeu quina cançó és aquesta.
0: Número 1.
1: La repassem una vegada més per si a cas, per si no sabeu quina és. Quevedo amb Elvis Crespo ha estat el número 1 durant tota la setmana, la graciosa. Ella ja...

0: Prat Flash FM durant 7 setmanes no consecutives. Primer una tanda de 5 seguides. Després va perdre el número 1 i després el va tornar a recuperar durant 2 setmanes seguides. Per tant, 7 setmanes.
1: Échate pa'cá.
0: La Graciosa, Quevedo, Elvis Crespo, a Flash FM.
1: La Graciosa. En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Veurem si avui hi haurà una 8ª setmana consecutiva o no. En qualsevol cas, això ja és un rècord històric de Flash FM aconseguir liderar durant tantes i tantes i tantes setmanes seguides. No havia passat mai a la vida. Per tant, passi el que passi avui, la Graciosa s'endurà ja aquest rècord per sempre del sempre més. 7 cançons que pugen, 27 que baixen, 9 cançons que es mantenen, 2 entrades, això vol dir que tenim 2 sortides en llista, que és la plena de BL, després de 77 setmanes, un altre rècord històric de permanència, la recuperarem d'aquí una estona, perquè la veritat que és quelcom històric formar part del nostre chart durant 77 setmanes seguides, que és pràcticament un any i mig, i també marxa el nou tema del Sergi Domènech, que es diu Molt malament, després de 10 setmanes seguides. Calibre 45, by Plazo, que és el nostre nou partner aquesta temporada. Ens acompanya cada dissabte aquí la gent de Plazo, una gent molt ben parida, que a més us ajuden amb línies de crèdit per convertir aquell després de... Després ho faig, Ja m'hi posaré després, m'hi posaré d'aquí una estona. Doncs escolta, gràcies a la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant a el teu ritme, Plazo, és el teu millor company de viatge, el nostre, òbviament que sí, i per això ens acompanyarà cada dissabte aquí al Calibre 45. Doncs escolta, tot dit, anem a buscar les entrades en llista, megacracks, cracks de la setmana i remembers, que de tant en tant ja sabeu que ens agrada molt això de recuperar què sonava tal setmana com aquesta en un altre moment de la nostra vida. Per això serà d'aquí un moment. Ara és hora de fer reset i tornar a comptar des del 45 fins a la número 1.
2: Dissabtes de 6 a 9 del vespre. Afina la punteria amb Edgar Manchado i el Calibre 45.
0: I la que tanca aquesta setmana és aquesta de Flashy Ice Cream.
2: 45.
0: En baixa 4 després de 14 setmanes en llistes. Diu Imagina.
3: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: de permanència a la setmana, amb 61 setmanes a les seves esquenes, i manté aquest calaix al número 43, el so de Lucra i BM, un dels grans hits de l'estiu del passat 2025.
1: 42.
0: En canvi, baixa, i d'una forma contundent, en baixa 4, aquesta de Manuel Turizo, que es diu Por un pendejo no se llora.

0: Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go.
5: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
7: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme.
8: Flash FM.
7: Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
7: Flash.
0: Dissabtes de 6 a 9 del vespre. Afina la punteria amb Edgar Manchado i el Calibre 45.
9: Vete, parilla,

Això que fa 28 setmanes que ens acompanya i que li toca baixar una respecte al calaix que ocupava la setmana passada, no és la cançó de Batllal que tenim més amunt. D'aquí una estona en trobarem alguna altra. Batllal, sempre un artista, sempre ens porta temes. No tots els que ens ha portat han arribat a la part més alta, el número 1, però la veritat sí que són grans hits i de ben segur que alguns sí o sí deixarem caure aquesta mateixa nit de dissabte a la Jonquera, que estan de festa major, i per això hi hem portat els companys Héctor Ortega i Sergi Domena perquè reparteixin una mica de ritme de Flash FM, i alguna que altra samarreta que també llançaran i els més afortunats us podreu fer amb alguna d'elles. Samarreta oficial de Flash FM. Per cert, tenim sorteig en marxa des del calibre 45, ja ho sabeu, últimes oportunitats per fer-vos amb uns AirPods xulíssims, gràcies a la gent bonica de Plazo, que ja sabeu que ens estan acompanyant aquesta temporada 2026-2027, i que per celebrar que plegats estem començant aquesta grandíssima aliança, tenim uns AirPods Pro 3, que serà per algú de vosaltres. Per qui? Escolta, entreu al nostre Instagram, seguiu-nos, @flashfmoficial, i comenteu quina és per vosaltres la cançó d'aquest agost, la cançó d'aquest estiu 2026. Un reel que trobareu on precisament pues, surto jo dient que estem sortejant un AirPods Pro 3. Vull dir, tampoc s'ha de ser molt intel·ligent per trobar-lo. El trobareu fàcil, d'acord? I afanyeu-vos perquè aquest dilluns repartim uns AirPods Pro 3. Ni a l'1 ni al 2. AirPods Pro 3. 40. Estem a punt de trobar una de les dues novetats d'aquesta setmana, abans aquesta de Quevedo, que en baixa una. Es diu Scandi.

0: això, una de les dues entrades d'aquesta setmana era això, era aquesta. Els Tietz, la setmana passada, eren aspirants a entrar en llista i ara era això, és la novetat, la primera de les dues que ens trobem, que és número 39. Tot el que buscava tenia ben a prop. I ara el que fem és tirar enrere en el temps i força anys per recuperar un ex número 1 de Flash FM.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Temporada 2011, tros d'himne de les Swedish House Mafia que recuperem amb molt de gust. Save the World Tonight.

0: venir a salvar el món. Aquest va ser el tercer número 1 de la Swedish House Mafia aquí a Flash FM, tal setmana com aquesta del 2011. És a dir, es compleixen 15 anys des que aquesta cançó, aquest Save the World, va ser número 1 de Flash FM.
1: Només entren els millors. Això és el Calibre 45.
0: Correm a l'actualitat amb un tema que aquesta setmana en baixa un. Projecte en català d'estiu 22 al costat d'un mite de la música urbana.
1: 38.
0: Henry Méndez. Això es diu El Chiringo. Novena setmana en llista. Li toca baixar una.

0: 5, aquesta de la mà de Dani Six i It's Kid. Ja fa 4 setmanes que és amb nosaltres i de moment manté calaix. No puja, però tampoc baixa. Posició número 35.
1: Avui va tot tan bé que estem on volíem estar.
0: Això que es diu que s'aturi el temps. Tant de bo s'aturés el temps. Poguéssim viure eternament aquest estiu que de mica en mica anem deixant enrere. Sembla que no, perquè, escolta, encara fa la calor que fa, no? Ja de mica en mica tothom va tornant a la feina, excepte aquells que encara no han fet vacances, que sempre hi ha algun intel·ligent, sota el meu parer, que treballa durant tot el mes d'agost amb l'aire condicionat i que ara agafarà i marxarà de vacances. I tota la resta de l'empresa se'l mira en plan, però vostè qui és? Què fa vostè? Bueno, escolta, cadascú s'ho munta a la seva manera. Aquí el que ens hem de muntar és la recerca, el número de la setmana, saber si la Graciosa tornarà a repetir o si hi haurà alguna altra cançó que li pugui prendre aquesta medalla d'or. Tenim un munt de cançons per endavant i encara hem de destapar el nostre Mega Crack, que no ha sonat encara. De moment, totes les que hem sentit o mantenen calaix o baixen, tret del Era això dels tiets, que és una de les dues entrades en llista. I precisament parlant de cançons que baixen, aquí en trobem una que en baixa 3.
2: 34.
0: O Marc Ors i Engo Flow a través del seu Forever Tugantel.
3: Tia del

0: 23 setmanes que ha entrat a formar part del nostre chart, del nostre calibre 45, i aquesta setmana ni puja ni baixa. Es queda el calaix número 32, el remix 2026 del Camí, Somnis i Promeses, amb Sopa de Cabra, Su i Mon DJ.
1: 31.
0: En canvi, de pujada una cançó que vam conèixer, que va aterrar el nostre chart la setmana passada, en puja 3, Ximsa, Arco i Casango, amb Fire Fire.

0: les grandíssimes cançons, una de les grandíssimes propostes de la temporada passada, que manté Kalash, Kalash número 30, i s'encarrega d'engegar una nova hora d'aquest calibre 45, by Plazo. Ja sabeu que aquesta setmana, no només aquesta setmana, sinó tota la temporada, ens acompanya Plazo. Ens recorden, a més, que pensar en el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà, i en canvi en Plazo qualsevol moment és perfecte. Finança els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance, Plazo SL, tota la informació a plazo.es. Plazo, patrocinador del Calibre 45, que a més, per celebrar aquesta nouvinguda, que estem acollint amb els braços ben oberts a Plazo, el que volen és sortejar entre tots vosaltres uns AirPods Pro 3. Per entrar al sorteig heu d'entrar a l'Instagram de Flash FM, @FlashFMOficial. Veureu un vídeo en el qual us pregunto quina és per a vosaltres la cançó de l'agost i de l'estiu en general. Seguir-nos a Flash FM Oficial, seguir a la gent de Plazo, i només amb aquest comentari automàticament entreu dins aquest sorteig que resoldrem dilluns. El proper dilluns, dia 7 de setembre, anunciem el guanyador. Qui de vosaltres s'emporta aquests AirPods Pro 3? Gràcies a Flash FM i, òbviament, Plazo, patrocinador orgullós, a més, del Calibre 45. Som ara en marxa, 7 i 4 minuts pràcticament d'aquesta tarda del dissabte. I el que anem a fer ara mateix és descobrir quina cançó no és entre nosaltres al Calibre 45, però probablement, i només probablement, pugui entrar en llista la setmana vinent.
1: Això aspira a entrar al Calibre.
0: I parlem d'una de les últimes de Mike Towers, que torna després del Una Namàs, ara amb Carita Feliz.

0: també el més lenta que l'Una Navàs, està claríssim. És un altre registre de Mike Towers que espera i aspira a entrar dins la nostra llista. Veurem què passa la setmana vinent. De moment, és una candidata a entrar, aquesta que es diu Carita Feliz. Família, tornem a entrar a la nostra llista i ho fem amb una de les cançons més importants aquesta setmana, que l'aix número 29.
1: Només entren els millors. Això és el Calibre 45.
0: Pel més no de Karol G, Judeline i Rusovski, que no és una cançó qualsevol.
1: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: Toma ja, ja l'hem trobat, ja l'hem destapat. Baby, wow!

0: Continua donant de si aquest Machina Time. En té Calaix, Vegas Like Mike, DJ Konik amb el remix d'una de les propostes mitiquíssimes de Machina de principis de segle. Calaix número 28 per ells.
1: 27.
0: I per aquí, en canvi, baixant-ne una, Shakira Bele amb el Algo Tu. Quiero ver.

0: Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori MaxiFlash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. El poder del ritme. FM. Si una cançó és immortal, és un hit.

0: la versió 2026 d'una de les mitiquíssimes de Juan Magán, Bailando por ahí, convertida en Ayer la vi al costat d'Omar Montes, aquesta setmana en Baixa una. I d'una de les cançons que més van sonar en el seu moment, anem a buscar una de les cançons que més van sonar el 2016.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Perquè si Elvis Crespo era número 1 la setmana passada amb La Graciosa, el primer número 1 d'Elvis Crespo va ser el 2016 amb Bailando.

0: amb Elvis Crespo. Tal setmana com aquesta de fa 10 anys, del 2016, aquesta cançó era número 1 de Flash FM, concretament el 3 de setembre del 2016. Producció de Deorro, Elvis Crespo a la veu, com dèiem abans, el primer número 1 d'Elvis Crespo. Després li hem de sumar les 7 setmanes no consecutives amb les quals ha liderat al costat de Quevedo a través de la seva graciosa i pendents avui de saber si caurà una vuitena o no. Si ho fes ja seria de traca i mocador. Jo ja no sé què més li podem donar a la graciosa. Ja s'ha grastat el número 1 de Flash FM. En fi, família, moment de tornar a entrar a la nostra llista. Encara ens queden unes quantes per arribar al número 1.
1: Quina cançó arribarà al número 1? Descobreixeu el Calibre 45.
0: Flash i Ice Cream amb 31 fam en baixa en una aquesta setmana.
1: 25.
0: A través de Dora.

0: Sembla que no han aconseguit el mateix que individualment van aconseguir amb els seus respectius èxits, que no amb el seu Se pone las Nike i Justin Quiles amb temes com el Loco. Aquesta ambaixadora d'aquesta setmana es diu Olvidarnos de To. Fa 19 setmanes que ens acompanya.
1: 22.
0: I per qui, en canvi, millor sort ha tingut aquesta de Ozuna i Omar Courts, que fa 3 setmanes que és amb nosaltres, puja 5 aquesta setmana. Això que es diu Gigi, el calibre 45.
2: Yeah, yeah.

les més representatives d'Omar Cour, sense cap mena de dubtes. Omar Cour, que no Omar Montes, eh? Aquesta es diu Coco, aquesta setmana en baixa una, de la 20 passa a la 21. I per tant, la 20, quina l'ocupa? Doncs quina l'ha d'ocupar? Una de les cançons més importants d'aquesta temporada, una de les més sonades, ja ho veurem quan arribem al final d'any i fem el recap de millors cançons de l'any. Aquesta sortirà segur. Es diu Dardos, Romeo Sánchez.

és una de les santíssimes cançons de Quevedo que formen part de la nostra llista aquesta setmana, Ni Borracho. I otorguem el calaix número 18, en perd una, després de ja haver arribat a les posicions capdavanteres a la nostra llista, és a dir, que no es pot queixar. Està de baixada, però perquè un dia va arribar alt, molt i molt alt, també et diré. Té dos cançons dins el top 10. Mira, queden dos cançons de Quevedo per escoltar i les dues estan dins el top 10. I ja està. I hasta aquí puedo leer. Ja no us puc donar més spoiler. No puc fer més spoiler dels que en queda per endavant, que queden un munt de cançons per escoltar, entre elles el número 1 de la setmana. Moltes d'elles que sonaran, òbviament, com no podia ser d'altra manera, aquesta nit, a la festa Flash FM que tenim preparada, no preparadíssima, a la Jonquera. Estan de festa major i nosaltres encantadíssims de formar part d'aquest tros de festa major, la Jonquera, amb en Sergi Domènech i l'Héctor Ortega. Tot el ritme de Flash FM. Pluja de samarretes a partir de 2:15 de la matinada. És a dir, hora golfa, eh? Això com al cine, hora golfa. 17. Vinga, seguim comptant i ho fem ara amb el so d'Ugel i el seu primer número 1, en baixa 1, a través del Jamaica, Bam Bam.

45 cançons. Una classificació. Tu decideixes. Calibre 45. Flash FM. Són les 8.

0: Temes d'aquest estiu, si més no, en llengua catalana, tot, tot, turó, gràcies a Siderland. Si l'any passat ho va ser la Marina Samorena i l'altre el Coti Barcoti, aquest any el torna a estar per Siderland. Enhorabona aquest tot, tot, turó. Aquesta setmana ja de baixada de la 15 passa la número 16. Per tant, en perd una dins aquest calibre 45, by plazo. Quantes coses deixem per després, que si després ho faig, que si després canvio allò, que si després canvio l'altre. Aquell després ja sabeu que mai arriba, així que amb les línies de crèdit de plazo pots convertir aquest després en un ara gràcies a la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Línia de crèdit concedida a través de l'app d'ID Finance Plazo SL. Tota la informació a plazo.es. Plazo, patrocinador del calibre 45. Benvinguts, Plazo, i gràcies per fer-nos companyia. A més, són gent tan ben parida que, com que volen començar amb bon peu i nosaltres doncs, també volem començar amb bon peu amb ells, hem fet una aliança espectacular perquè un de vosaltres s'emporti uns AirPods Pro 3. Busquen amo, busquen propietari o propietària. Si voleu ser vosaltres, el que heu de fer és entrar al nostre Instagram i veureu un reel en el qual doncs, precisament us emplaço a comentar quin és per vosaltres l'artista d'aquest estiu o d'aquest agost. Ja només per simple fet de comentar, entreu automàticament dins el sorteig d'aquests AirPods Pro 3 gràcies a Flash FM i Plazo. Òbviament, també doneu-nos un follow a Instagram, tant a Flash FM oficial com a Plazo. Quin és l'artista d'aquest estiu? Doncs no ho sé, perquè hi han hagut molts. Siderland en català, també hem tingut Flashy Ice Cream, 31 Fam. I en un panorama més nacional també hem tingut Quevedo. O, per exemple, BL, que aquesta setmana ens ha abandonat després de 77 setmanes en llista a través de la seva plena. Això suposa que és el rècord de permanència històric de tots els temps de Flash FM. No hi ha hagut cap cançó capaç de ser tantes setmanes dins el calibre com ell, com BL. I ho ha fet a través de la plena, que tot i que ens ha abandonat aquesta setmana, ens ve molt de gust tornar-la a sentir.
1: Rècord de permanència.
0: Surt del calibre, li diem adeu a la plena després de 77 setmanes en llista.

0: Plena, el seu primer gran número 1 va ser el Mi Refe. Després va seguir La Plena amb 4 setmanes líder de forma no consecutiva.
1: Només entren els millors. Això és el Calibre 45.
0: I nosaltres que hem de seguir per ho havíem deixat i ho havíem deixat pel calaix número
1: 14.
0: Amb el projecte de Clan en puja 4 a través del remix del Café con Ron. Quarta setmana en llibre.

0: També s'ha tornat a posar de moda aquests Rayos de Sol gràcies a Henry Méndez, José Rico i Juan Magán. Mantenen calaix.
1: 12.
0: I han perdut una i tornen a quedar fora del top 10. Jay Weller o Marco Ours amb el remix del De Lejitos.

0: Machado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Andorra 93.8.
8: Flash FM.
0: Dissabtes de 6 de la tarda a 9 del vespre. Edgar Manchado posa ordre al Calibre 45. 11.

0: Espanya, i aquesta setmana surt del nostre top 10 després de força setmanes dins del top 10. De la número 8 passa a la 11. En perd 3, per tant, és una de les 27 cançons que perden posicions, que cauen places. Família, entrem dins un moment important de la nostra llista, perquè a partir d'ara qualsevol cosa pot passar i qualsevol artista es pot convertir en número 1 de Flash FM. Serà Quevedo, serà Mike Towers, serà el Lola Indy o en Van Amena, serà Shakira amb el Dai Dai, serà Farruko amb Grace i Steve Aoki. Quin serà el número 1 de Flash FM? Tornarà a repetir la Graciosa? Tindrem canvi a la posició més alta?
1: Top 10.
0: De moment, qui no serà número 1, perquè es queda la número 10, igual que ho va fer la setmana passada, és el so de Mava Joe amb Maladí.
2: Shout out to my man, Mava Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

cau dues i, per tant, cada vegada es queda més lluny del nostre número 1. Quina llàstima que l'himne del Mundial no ha aconseguit fer-se amb el número 1, almenys aquí a Flash FM. Shakira i Burna Boy aquesta setmana ocupen el calaix número 8 després de 13 setmanes en llista, un dels temes aquest estiu. Sí. Una de les arribades des de fa poques setmanes, només fa 5 setmanes que sona dins el calibre 45, però la veritat està sorprenent a tota la nostra audiència. En puja 5, primera setmana dins el nostre top 10, aquest projecte de Another featuring 54 Ultra. Es diu Top to You.

Per tant, el nostre podi de la número 3 posa la número 6. 3 cap avall, Mike Towers, que no està passant el seu millor moment aquí a Flash FM. De fet, per recuperar el seu últim número 1, ens hem de remuntar a l'agost del 2025 amb aquell Soleao al costat de Quevedo, un Soleao que, òbviament, ja no forma part del nostre calibre 45. Així que, de moment, pel que portem de 2026, Mike Towers encara no ha signat cap número 1 i fa més d'un any que no ho fa. Un any més no serà el cas. Veurem si té millor sort a través de la... que de moment és aspirant a entrar en llista. Mike Towers amb Carita Feliz ens l'ha presentat avui a Flash FM com a candidat a entrar en llista. Veurem què passa la setmana que ve. Sí, en canvi, una cançó que sap perfectament el que és líder a Flash FM és aquesta de Quevedo, es diu El Golpito i manté calaix, el número 5. Mami,

0: encara no forma part del nostre podi, però es queda allà ben a prop, ben a prop. Elena Rose amb Manuel Turizo a través de La Semana.
1: 2.
0: I amb la medalla de bronze en baixa una i no pot tornar al número 1, UGL amb Moving to the Sun.

Intermenjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash. Andorra. Flash FM 93.8.

0: Vol dir que tindrem canvi de número 1, canvi de medalla d'or a Flash FM.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: I si hem sentit ja 44 cançons, quin és el número 1? Quina és aquesta cançó que falta per escoltar? Quina no hem sentit? Hem de sentir-la. I per primera vegada es proclamarà número 1 de Flash FM. A més, puja des de la número 4, és a dir, fa un salt directe, no només al nostre podi, sinó al número 1. Li pengem la medalla d'or, ni més ni menys, que Lola Índigo i Ana Mena. Primera cançó que fan juntes, primer número 1 que ens signen a Flash FM. Petitoa és i serà la cançó més important d'aquesta setmana, almenys durant els propers 7 dies. Fins dissabte de la setmana vinent la sentirem cada 2 hores, puntualíssima a Flash FM. Petitoa, enhorabona. Les cançons que estic seguríssim que sentirem aquesta nit a la Festa Major de la Jonquera amb en Sergi Domènech i l'Héctor Ortega, que us hi esperen a partir de 2:15. Gràcies a tots vosaltres i gràcies a Plazo, el patrocinador del Calibre 45, que fa possible que setmana rere setmana comptem junts de la 45 fins la número 1.
2: Número 1.
0: Així que anem a sentir tots plegats i per primera vegada com a número 1 aquesta d'Ana Mena i Lola Índigo. Ja l'hem sentit moltes vegades, però aquesta setmana ho fem penjant-li la medalla d'or. És el número 1 de Flash FM.

0: El Calibre 45 ha estat patrocinat pel teu millor aliat de les finances, Plazo. Finança els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es. Plazo, el teu crèdit, les teves normes.
1: Flash FM, són les 9. Ja està tot a punt pel warm-up, així que és el moment de deixar tot el que estiguis fent i deixar-te emportar per la sessió que ve a continuació. Comença la festa amb el mestre Sergi Domènech. Comença!

0: escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domènech i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
1: Flash.
0: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domènech. Flash FM. Són les 10.

0: us esteu preparant la vostra festa de dissabte i que necessiteu els best moments de la setmana del Flash Urban. Per si us els heu perdut o si els voleu tornar a escoltar, comença el Best Of del Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ja és dissabte?
2: No pot ser.
1: Ja estem a dissabte.
3: Però com passa el temps? Què està passant? Hola, Tomàs Poal!
4: Miquel González, molt bon dissabte. Com sempre, bona nit a la penya, ben preparada per escoltar aquest programa.
1: Que bé, que hi ha el dissabte, cada dissabte de 10 a 1 repassem Best Moments del Flash Urban.
4: Que si t'has perdut les coses entre setmana, aquí ho tens tot embotit.
1: Així?
4: Com un fuet.
1: Dios! Bueno, també recordem una mica que entre setmanes, si voleu demanar bromes telefòniques, que escoltarem ara unes quantes, les podeu demanar a través del WhatsApp de la ràdio.
4: Ja sabeu quin és el nostre número de WhatsApp, que és el 699-69-69-69. Vosaltres només ens heu de donar detalls, el nom de la víctima, el número de la víctima, i nosaltres ens farem una broma de putíssima mare.
1: Vale, perf, doncs vinga, 699-69-69-69. És el WhatsApp de la ràdio obert fins a... Bueno, obert 24 hores.
4: 24-7.
1: És molt heavy, eh?
4: Tenim allà una persona, es diu Rudolf, que treballa per nosaltres.
1: Rudolf. Vale, doncs fins a la una, que pots escoltar els més moments del Flash Urban a Flash FM amb el Tomàs Poal.
4: I també el Miquel González.
1: Que bé.
4: Ai, per cert, recordar la gent que poden recuperar els moments també a través de la web de www.flashfm.cat.
1: Ah, sí?
4: Sí, clar.
1: Que heavy.
4: Joder.
1: Dios. Bueno, doncs va, comencem amb més moments o què?
4: Vámonos.
1: Vinga, va, i això sí, amb perreo com aquest. Vinga, va, som-hi.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: A més, ja sabeu el que diuen, cuanto más loca, mejor folla. Llavors la Sara deu ser un partidazo.
2: Deu ser una guarra que flipes.
3: I ojo de loca, no sé què toca.
1: Ara, grita-lo, reina.
2: Ara li ha fet gràcia.
1: Però amb dile,
2: està boja. Està boja. Està boja de veritat, eh?
3: Que fill de puta, maricón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.
1: Hola, Laura!
2: Hola!
1: Laura, com estàs, guapa?
2: Bé, aquí.
1: Laura, tu no saps si el teu nòvio t'està posant les banyes.
3: Hòstia, anem forts, eh?
2: No, perquè mon pare li té molta mania i pues ara crec que m'està fotent els cuernos.
3: I per què ho creu? Perquè hi ha alguna prova, hi ha indicios, què passa aquí?
2: No sé, es parla amb moltes ties.
3: El què?
2: Es parla amb moltes ties.
1: El teu nòvio es parla amb moltes ties?
2: Sí.
3: Però són amigues o què són, en teoria?
2: És que no ho sé.
1: Vale. I què t'ha fet sospitar que parli amb tantes ties?
2: Perquè mon pare m'està tot el rato insistint i me diu que no, que se parlen moltes ties, que se parlen moltes ties.
3: Ah. Però que ho heu vist al seu xat o a la vida real, parla? Com funciona?
2: Mon pare m'ha dit que ho ha vist a la vida real.
1: Vale.
3: Hòstia, que cabron.
1: Com es diu el teu nòvio, Laura?
2: Àlex.
1: Àlex.
3: I de quina zona sou, de Catalunya?
1: Tarragona.
3: Ah, de Tarragona.
2: Tarragona.
1: Quan fa que esteu sortint?
2: Fa un any i mig, més o menys.
1: Vale. Mm. És que clar, i tu creus, et creus més el teu pare que el teu nòvio?
2: Home, mon pare està aquí, claro que em crec.
3: Teniu que uns 20 anys vosaltres o...?
2: No, jo tinc 17.
1: Tens 17 anys.
3: La criatura, clar.
1: Clar. Perquè tu t'agradaria, Laura, que truquéssim en directe a l'Àlex, el teu nòvio, i li preguntessis davant de tota l'audiència que et prometi que no es parla amb ningú?
2: És que em té bloquejada perquè creu que sóc jo la que li foto els cuernos damunt.
1: I per què t'ha de bloquejar per això?
2: Perquè els seus amics li foten coses al cap.
3: Ah, li mengen la olla.
2: Li mengen la olla i mon pare damunt lo truque.
3: Hòstia.
1: Però justament per això, com que et té bloquejada tu, el truquem nosaltres, saps?
2: És que no sé si ja m'ho farà.
3: Ara t'has cagat, eh? Covarda.
2: Bueno, va. Va.
1: Sí?
3: Sí?
2: Ara, el truco, sí.
1: No, el truquis tu, el truquem nosaltres.
3: Tu ara no penges, ens dones el telèfon quan posem una cançó i després el truquem. I tu escoltes calladeta.
2: Vale.
1: Vale?
2: Vale, pues... Espera que vos
1: poso. No pengis, que ara parlem fora d'antena, vale?
2: Vale, hasta ara.
1: Fins ara.
3: Ciao.
0: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Vaya salseo.
1: Ho podem dir o no?
2: No podem.
0: Vaya salseo.
2: Hòstia, és que molaria dir-ho, eh?
0: És que no podem dir-ho.
2: Diem de tot, però això no podem.
0: Això sí que no. Però jo... El que sí que farem és continuar parlant amb la Laura de Tarragona. Laura, estàs per aquí, no?
3: Sí.
0: Laura, el teu nòvio et té bloquejada i creus que t'està posant les banyes.
3: Sí.
2: Oye, una cosa, en el moment en què et bloqueja la parella, deixa de ser-ho, no? O sigui, home, a veure, que és això?
1: És molt fort
2: que et bloquegi. És que bloquejar una parella. Okay. És més tòxic que el matarrates, això, home. Oh. És veritat.
0: Escolta, Laura, quan fa que t'he bloquejat?
3: Pues dos meses o menos.
0: Fa dos mesos que l'Àlex et té bloquejada a l'Insta.
3: Sí, jo el truco des de diferents números de les meves amigues i les contesten, però després quan escolte que soc jo...
0: I durant aquests dos mesos heu quedat, suposo.
3: Sí, ja, però, a l'institut...
2: Però per què li dius nòvio encara? És que no ho entenc. Laura, perdona, la confusió.
3: Perquè tampoc m'ha dit de deixar ni res.
2: Però tu saps que ell s'ha estat follant a unes altres.
0: Dios!
2: Per ell no és posar els cuernos. Per ell és que heu acabat la relació, juga amb tu i està amb altres ties, coño.
3: Vale, espera, te passa mi pare.
2: Hòstia, el pare.
0: Anem a parar amb el pare. Pare!
2: La cabra, eh?
0: Com es diu el pare?
4: Què passa? A ver.
0: Com et dius, pare?
4: Cristian,
0: què prefereixes que li diem a l'Àlex, Cristian? Que s'acaba la relació amb la Laura i el Cristian?
4: Que la Laura i el Cristian. El Cristian soy yo.
0: Ai, perdó, la Laura i l'Àlex?
4: Sí, per mi ja se puede ir... Se puede ir a
2: tomar por
4: culo. Estamos en la radio, ¿no?
2: Perdona, Cristian, ¿tú has parlat amb el nano arrel de tot això? ¿Le has dicho algo después de que tuvieran este mal rollo?
4: Sí, le he dicho amablemente que se vaya a ver a otras chicas.
0: Perquè tu l'has vist amb altres noies, a l'Àlex.
4: Yo que sé, yo lo veo de fiesta por ahí. El chaval es un flecha, ya está. Y yo, o sea, no lo quiero para mi niña.
2: Tú l'has visto de fiesta muy bribón con otras chicas, ¿no? Muy cerquita.
4: Sí, sí, exacto.
0: Vale. Per tant, a tu t'agradaria que li diéssim a l'Àlex que s'ha acabat la relació amb la teva filla, la Laura.
4: Exacto.
0: Vale, tot i que també és una decisió que hauria de fer ella.
2: Sí.
0: No el pare, però bueno.
2: O sigui, està bé protegir una mica els teus, però potser t'estàs passant de protector.
4: És que soy muy protector, sí. Puede ser.
0: Ja ho veig, ja. Vale, doncs fem una cosa. Anem a trucar-lo i li dius. Vale, Cristian, què et sembla?
4: Perfecto.
0: Perquè tu no has tingut mai l'oportunitat de dir-li això a la cara.
4: Sí que tenia oportunitat, però se va.
0: Se va?
2: Se caga, en plan rata.
4: Se va. El chaval tiene 21 años.
2: Uh-huh. Ah, y tu hija 17, uf.
4: Claro, por eso.
0: Clar, això tampoc t'agrada, eh?
2: Home, clar.
4: Evident.
0: Vale, pues un moment, que estem trucant a l'Àlex.

0: ens agafarà el telèfon l'Àlex?
1: A veure... Ai, no podem tenir aquest salseo, eh? Em feia gràcia.
2: Em feia gràcia, eh?
0: Si no, torno a trucar. Provo una altra vegada.
1: Sí, potser no se'n refia.
0: Epa.
1: Tornem a provar, a veure si ens agafa l'Àlex perquè el Cristian li canti les 40 i li caigui la del pop.
0: Perquè, Cristian, tu què penses de que hagi bloquejat a la teva filla des de fa 2 mesos per WhatsApp?
3: Mira, jo estic encantat.
1: Vale.
0: Estàs encantat perquè així no es parlen.
1: Però és un gesto muy feo, eh, senyor Cristian? És bastante feo el gesto.
3: ¿Por qué? ¿Por qué es feo?
1: Hombre, bloquear a alguien es feo.
0: Està bloquejant la teva filla.
3: Ah, vale, el gesto que ha hecho él.
1: Sí, sí, Cristian.
0: Àlex. A veure si agafa l'Àlex.
4: Hola?
0: Àlex?
4: No, s'ha deixat el mòbil. Ha baixat a baix.
0: Et pots passar el mòbil a l'Àlex, sisplau?
4: Ha baixat a baix. Jo sóc la seva mare. Ha baixat a baix.
0: Sí, li pots passar?
4: A baix al
0: carrer. Necessitem parlar amb ell.
4: Pues està baix al carrer.
0: Està al carrer. Vale, mira, com et dius, mare?
4: Jo, Carme.
0: Carme, estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
1: Hola, Carme.
0: Hola, Carme. Com estàs?
4: Hola.
0: Volíem parlar en directe amb el teu fill perquè estem parlant amb la seva nòvia, amb la Laura.
1: Sí, la coneixes?
4: Sí.
0: La coneixes, vale. Tu saps que el teu fill té bloquejat a la Laura per WhatsApp des de fa més de 2 mesos?
4: Bueno, algo tenen, així, sí, no, no, sí.
1: Ja, o sigui, tenen una relació tòxica, diries, no?
4: No tòxica, però sí que el seu pare pues no l'accepta, diguem.
0: El pare de la Laura no accepta el teu fill, l'Àlex.
1: És que l'Àlex parla amb moltes noies, pot ser també això, no? És molt bribon, el teu nano?
4: Home, pues... No ho sé, jo no ho he vist, però a veure, té 21 anys, també.
1: No ho has vist,
0: vale.
1: Ja.
0: Tu coneixes el Cristian, el pare de la Laura?
4: No.
0: No el coneixes. Doncs t'està escoltant. Hola, Cristian.
1: Saluda, Cristian.
3: Hola.
4: Hola.
1: Clar, jo crec que és molt interessant gestionar aquesta ruptura a través dels pares, no? Que al final són les persones que millor coneixen les víctimes, en aquest cas, doncs, la Laura i el xaval. Cristian, digue-li...
3: Tampoc hay que darle más vueltas.
1: Sí, hay que darle. Dile lo que piensas de su hijo a la madre. Creo que es importante.
3: Yo pienso que es un macarro su hijo y que no está... No está hecho para mi hija, eso es lo que pienso. Con todo el respeto del mundo, ¿eh?
4: Vale, que no estigui fet per la teva filla em pareix correcte, però que diguis que és un macarra.
3: Es que me quedo corto diciendo eso. Pero sí, es un macarrilla, es un flecha. Ya, a ver, supongo que como madre lo deberías saber, ¿no? Digo yo.
4: A ver, al fin y al cap té 21 anys, si no disfrute ara... No disfrutarà mai.
0: Sí, però també és veritat que té una nòvia, no? Carme?
4: Correcte.
3: Que disfrute, però que deixa a mi en paz, no?
4: Però això té raó.
3: Que la tiene amarga por las esquinas.
1: Què opines d'això, mare?
4: Que això té raó.
0: Tu creus que aquesta relació s'hauria d'acabar, segons tu, Carme?
4: És que... Sí, no. A ver, jo no puc dir que estan de 3 persones perquè jo no t'ho... O sea, no ho he vist i no m'ho ha dit. L'oficial, diguem, és ella, la Laura. Ara, no sé.
1: Però és que la té bloquejada per WhatsApp. Això és molt fort. No pots defensar-ho.
0: No hi ha opció de poder parlar amb el teu fill ara mateix, amb l'Àlex, Carme?
4: No, és que l'han vingut a buscar i ha baixat baix al parc.
1: A fumar porros a sobre?
0: Dios!
1: Vaya macarra.
4: Pues no sé, què? Espero que no.
0: Per tant, tu què creus que és el millor que pot passar en la relació entre l'Àlex i la Laura?
4: Pues si ella no està bé, pues que vagin per camins diferents.
1: Sí, tu tampoc aproves la relació, pel que veig.
4: Sí que l'aprovo. A ver, si ells són feliços, no sóc jo qui per dir sí o sí no. El meu fill ja té una edat, també.
0: Sí, però té una nòvia.
1: I l'ha bloquejat.
4: Sí, que me vinc a referir que ja té una edat per fer les seves pròpies decisions.
1: Mm-hmm. Per ser un macarra, dius, no? Clar, el Cristian té tota la raó. Cristian, tienes razón, hermano.
0: Bomba.
3: Sí, no?
0: Bueno, Cristian... I Carme, els pares de l'Àlex i de la Laura, gràcies.
1: Sí.
0: Aquesta relació veiem que no té gaire futur.
1: Clar, no hem tret cap conclusió real, però almenys hem generat salseo a l'aire. Està sí, guapo.
0: Hauria molat que haguessin parlat la Laura i l'Àlex entre ells, que bàsicament la relació és entre ells, no dels pares.
1: Està molt ocupat fumant-se porros amb una altra noia, ho sento.
0: Gràcies a tots.
1: Bueno, ho anava a dir família feliç, però no, està molt trist, està
0: fatal. Gràcies, Carme, gràcies, Cristina. Adéu, que vagi bé.
3: Ja estic feliç, ja estic feliç.
0: Bueno, menys mal.
5: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Crec que he anat a la vacances al Marroc i he vist un altre nivell d'homes.
2: Quin nivell d'homes has vist?
1: Guapos, sense problemes.
3: Que al Marroc has vist homes que t'han agradat molt, no?
1: Sí.
3: Mm-hmm. Bueno, doncs ja saps per on tirar.
1: Doncs sí.
2: Ah, clar.
3: Ves a Ceuta.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Què tal?
1: Ets... Qui ets?
2: Com et dius tu?
0: En Carles Torres.
1: Dios!
3: Carles Torres va en busca de Getorres.
1: Ens trucaràs el dissabte, Carles?
0: I tant, sempre.
2: Bé, tu has de trucar, eh? No oblidis, truca'ns.
0: I tant, que sí.
1: Por, que dius.
0: Com us han anat les vacances?
1: Molt bé, tio.
2: Bé, quina pena que no hem quedat, eh? Hauríem d'haver quedat tu i jo, tio. Bueno, els tres per fer un sopar.
0: Ja. Quan vulgueu, us convido jo.
2: Ah, sí? Ah, on, a, sí. A on vius tu, Igualada, oi, era?
0: La plaça Calfont, sí.
2: No, no diguis tota la direcció, que potser et segresten. I, què i quin restaurant t'agrada, Carles?
0: A mi, a quin restaurant? El sushi.
2: El què? Els dofins?
0: El sushi.
1: El sushi?
2: Ah, el sushi.
4: Ah, vale, el sushi.
2: El sushi, quin sushi t'agrada, Carles? Explica'ns, que les té molt en gana.
0: Els espaguetis, també.
1: Però a veure, estem parlant de sushi, no d'espaguetis.
2: Sé que hi ha un sushi d'espaguetis, diu, allà guardada. Carles, ja. Però quin t'agrada? Quin és el teu preferit? El nigiri, el maqui, la tonyina, salmó?
0: El salmó.
1: El salmó.
2: El salmó.
1: T'ha sortit nòvia aquest estiu per menjar sushi?
0: Va, no.
1: No. Vols una nòvia?
0: Sí.
1: Vols que et busqueu una nòvia en directe?
0: Sí.
2: És que és una, no, és una altra novetat del programa, que ara podreu parlar de nou en directe amb les altres persones, cosa que abans no podíeu.
1: Vols que et busquem una nòvia?
0: Sí, va.
1: Obrim el telèfon perquè ara mateix el Carles d'Igualada vol conèixer una noia. A quants anys?
0: No ho sé, jo tinc 34, no sé, 34. Que tingui la meva edat.
1: Vale. Busquem una noia de 34 anys que vulgui parlar en directe ara mateix amb el Carles. No, no, no, no, no per quedar, sinó perquè estiguin marranades en directe.
2: Ah, bueno, això saps? Pot estar bé, o coses romàntiques, no? Exacte. Com que us voleu fer al llit, però sempre amb discreció, oi que sí, Carles?
0: I tant.
1: Doncs vinga, va, obrim el telèfon.
5: 93 545 68 68.
1: El Carles va, va en falta d'amor i necessita que truqui ara mateix una noia i li digui coses romàntiques i marranes a la vegada en directe. I ja està.
2: Exacte.
1: Vale? No han de quedar ni res. Què et sembla?
0: Vale.
1: Et sembla bé, Carles?
0: Bé.
1: Sí?
0: Sí.
1: Vale. Anima que truquin les noies, que no t'està trucant ningú, eh? Vaja.
0: Si no, és igual, no passa res.
1: No, però anima, que et truqui.
2: No, Carles, digues una mica...
1: Ai, tinc una trucada.
2: Ojo.
1: Hola? Bueno.
2: Hòstia, així li va el Carles a la vida, sí. Clar. No.
1: Anima que truquin, Carles, anima, anima.
2: Va, Carles, convida les truqueu, ties a trucar-te.
0: Home, us vull conèixer.
2: Bé.
1: Molt bé.
2: Que la ganes, el Carles.
1: Molt bé. Hola, bona nit. Collons, Carles.
2: Clar, són fans, però no. Al final no, eh? Volen parlar, però no.
1: Aquest és el telèfon, per si voleu conèixer el Carles.
5: 93 545 68 68.
1: No heu de quedar amb ell. Simplement heu de dir-li coses romàntiques i coses marranes en directe. Ja està.
2: Exacte.
1: És el que vol el Carles. Oi que sí, Carles?
0: Sí.
1: Vale.
0: I tant.
1: Hola?
6: Què?
1: Hola?
2: Ui, però què passa?
1: Collons.
2: La gent és molt dolenta, Carles. T'adones o no?
0: Sí.
2: Oh, heavy, Carles.
1: Hola?
2: Okay.
7: Hola.
1: Hola, com et dius?
7: Andrea.
1: Andrea, des d'on ens truques?
7: Des de Girona.
1: Andrea, ja li pots dir coses marranes i romàntiques al Carles?
7: Ai, que fa vergonya.
1: Bueno, per això pues... has trucat, no?
2: Clar.
0: No, és l'Andrea. Però...
7: Carles, guapo.
0: Hola, què tal?
7: Com estàs, Carles?
0: Bé, i tu?
7: Molt bé, molt bé.
1: Però, un moment, Andrea, baixa'm el volum de la hòstia.
2: Carles. Bueno, almenys han interactuat mínimament.
1: No, és que ha penjat el Carles.
2: Ah, sí?
1: Ha penjat el Carles.
2: I l'altre, també?
1: També.
2: Ah, oh, vaja. Bueno, doncs pues, molt bona història d'amor.
1: Hola?
8: Hola.
1: Hola, qui ets?
8: Soc la Susana.
1: Susana.
2: Ah, Susanita, què tal?
8: Bé, aquí, pensant amb tu, Carlos.
1: Baixa el volum de la ràdio, Susana, sisplau.
2: Sí, a més, el Carles ha penjat, Susana. Que ets drag queen o alguna cosa, no? Vaja veu.
8: Sí, és que estic amb les hormones que no paro.
1: Ah, sí?
2: Clar, de sobte és Carlos i de sobte, saps?
1: Mm.
2: Ai, Susana, sí.
8: Sí, sí, sí.
1: Susana.
8: Digue'm.
1: A veure com és un orgasme teu.
8: Ai.
2: Però tu despertes els morts, clar, amb aquest orgasme.
1: Tu estàs plorant o estàs tenint un orgasme?
2: Ai. Susana, com et dius de veritat? Va, deixa de fer el tonto.
8: Vale, vale.
4: Va, com et dius? Dic
8: Maria.
4: Maria.
2: Oh. Molt bé, Maria.
8: Sí.
2: Maria, la que et fumes, perquè mare meva, com vas?
8: Sí.
1: Pots baixar el volum de la ràdio, sisplau?
2: És que no ajuda aquesta dona. O aquest, home, o aquest trans, o jo no sé què és.
1: Bueno,
8: ai, vale, pues adéu, vale?
4: Adéu.
8: Ara em tocaré un ratet.
4: No, toca, toca.
2: Vinga.
8: Que vagi bé.
4: Adéu, adéu.
6: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69.

0: Bueno, una mica trista.
1: Què t'ha passat?
0: Però a la vegada contenta.
1: Què t'ha passat?
2: Ui, això...
0: Bueno, pues... A tres dies que la meva parella, que se suponia que era també el meu prometit, el meu prometido...
1: Sí, el teu promès. Sí,
0: m'ha deixat.
1: No.
0: Por un chat, por WhatsApp,
1: vale.
0: Al ChatGPT.
2: Oye, però estàveu promesos?
1: Dios!
0: Estàvem pre-promesos.
2: Vale.
0: I havíem fet la mudança a Barcelona i el dia següent s'ha levantat i s'ha marxat.
1: Sí, i a més va ser per WhatsApp.
0: A tot això, jo, a mi, perquè me'n van ingressar a l'hospital per ansietat, jo estan ingressada, ¿vale? Va agafar el vol i es va anar a Irlanda a viure.
1: Mentre tu estaves a l'hospital ingressada.
2: Tomba.
0: Sí.
2: O sigui, tu estaves tiesini a l'hospital i el tio va decidir... el tio era irlandès o algo, o què?
0: Sí, irlandès, medio polaco, así que os ahorro la faena, chicas, no os busquéis por ahí.
2: Clar, no sortiu mai amb un mig irlandès, mig polac. A veure, suposo que hi ha pocs, però...
1: Però és que em sembla molt trist que primer li deixi per WhatsApp i segon, que el missatge que li escriu per WhatsApp ha sigut prèviament escrit per ChatGPT.
2: Clar.
0: Confirmadíssimo.
2: Tu no parlis, Miquel, que aquest programa el fem amb la IA cada dia.
1: Això també és veritat.
2: Vale, no, o sigui... I ho vas passar per un filtre típic d'aquests d'internet, de com comprovador de si és IA o alguna cosa així, o què?
0: No, no, però una persona es nota quan parla normal, i quan poses ChatGPT, poses el pàrraf, tot perfecte.
2: El missatge era en anglès o en castellà?
0: En anglès.
2: Vale.
1: Dios. És que ara mateix he agafat el ChatGPT i li he dit, fes-me un missatge per WhatsApp per deixar la meva nòvia.
2: Ah.
1: I diu...
2: Tens nòvia, Miquel?
1: Sí.
2: No ho sabia.
1: He estat donant moltes voltes a això i crec que és el millor que siguem sincers d'una a l'altra.
0: Literalment, crec que és el mateix missatge.
2: Dios! Mare meva, ni s'ho ha currat, eh?
1: Em sap molt de greu haver-te dit això, però sento que la nostra relació ja no és com abans i crec que és el més honest... que el més honest és deixar-ho aquí.
2: Ara.
1: No vull que...
0: Exactament.
1: Dios! No vull que pensis que tot el que hem viscut no ha valgut la pena, perquè sí que ha estat important per mi i sempre guardaré els bons moments amb molt d'afecte. Precisament per això, prefereixo ser sincer amb tu abans que continuar una relació sense sentir el mateix. Gràcies per tot el que hem compartit.
0: Una vegada podem mirar-nos als ulls i veure i recordar aquests moments... Junts.
2: Ah, et va posar això?
1: El ChatGPT?
0: Sí, sí.
2: Això és super de fake, eh? És super, super chat.
0: Em va posar tres parrats. A veure, tres o quatre.
1: Ja. Yeah.
0: Així que, bueno...
2: Però va haver algun motiu? Ella et va destacar algun motiu, a part del típic preestablert del ChatGPT? Ella et va dir que era per alguna cosa a part, o no?
0: Ah, bueno, sí, perquè estàvem vivint a Irlanda, nosaltres, des del novembre passat, i estàvem vivint la seva mare, ¿vale? Perquè té una casa, pues, que podíem permitir. Mm. Què passa? Que la meva sogra... La sogra? Com es diu?
1: La sogra, la sogra.
0: Mi sogra estava puto loca.
1: Dios!
0: Però puto loca. Era una alcohòlica de vi negre tot el puto dia.
1: Vale.
0: No, però era inclús treballant. I no, era un desastre. Era d'aquestes personatges pygmies. Pues la senyora de 61 anys també ja existeix la pygmy girl.
1: Vale.
0: I necessitava ser el centre d'atenció i es va transformar tot això en un ambient molt tòxic. Ella em va dir que preferia a la seva exparella de la meva exparella.
2: Diu, mare meva, quin horror de sogra.
0: Sí, no, i bueno, i que a veure... tenia mami issues, you know?
2: Sí.
0: Sí, però ella, no ell. Ella.
1: Vale.
0: Bueno. Al punt de que si el mimava, bueno,
2: hòstia,
0: una cosa...
1: Bueno, Cristal, fem una cosa abans d'acabar. Si ara mateix... Com ha sigut el teu ex?
0: David.
1: Si tinguessis el David ara mateix davant teu o està escoltant la ràdio ara mateix, què li diries? El micro és teu.
0: Bueno, se lo diré en español porque entiendo un poco. Si
1: vale.
0: Lo está escuchando, que si lo escuchábamos en verdad esta radio en Irlanda, que uno, me parece muy cobarde lo que has hecho, es de ser cobarde y poco hombre. Dos, que te vaya muy bien en la siguiente, que te quiera aguantar con casi 40 años. Y que tres, que a mí al menos el pelo no se me está cayendo.
3: ¡Bomba!
2: Estaba calvete.
1: ¡Vaya calvo!
2: ¿Se estaba quedando calvete?
0: No, no se estaba quedando, pero estaba preocupado.
3: Ah. Però, a veure, tampoc ens haurem dels calvos, ara.
2: No, no, evidentment. Però bueno, ella pot fer-ho, ella pot fer-ho, ella pot fer-ho perquè li ha deixat molt malament.
3: Sí, sí, això sí.
2: Ella pot fer-ho.
3: Això sí. Molt bé, t'has quedat bé?
0: Sí, jo sí, m'he quedat molt, molt a gust, la veritat.
3: Molt bé. Gràcies, Cristel.
2: Que vagi molt bé.
0: Un bató, adéu.
3: Adéu,
0: adéu.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.
1: Nueva York!

0: expectatives. Sí,
1: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat.

0: Flash FM. Són les 12. Aquests millors moments sí que els recordaràs.
1: No com la festa d'ahir.
0: Estàs escoltant els millors moments del Flash Urban.

0: has perdut el Flash Urban.
1: Sí.
2: Hola, ¿hablo con el señor Jonathan Bacaicoa?
1: Sí.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien?
1: Bien, bien, dígame.
2: Mire, disculpe, sé que la llamada es un poco extraña, ¿vale? Pero le llamo desde la Federación Olímpica de Deportes de Contacto.
1: Sí.
2: Y era para comentar un par de cositas.
1: Dígame.
2: Entonces, puede hablar, ¿no? No hay problema, ¿verdad?
1: Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Dígame.
2: Vale, vale. ¿Me puede confirmar? No fui yo a verle, ni mucho menos, pero me han llegado diferentes, bueno, recomendaciones y demás. Usted está en un dojo que se llama Okami, ¿verdad?
1: Sí, así es.
2: Perfecto. ¿Me puede confirmar su nivel actualmente de jiu-jitsu?
1: Bueno, yo según la federación a la que formo parte, ¿vale? Que es la Federación Shishenkan, uh-huh. Kobudo. Soy grado Shodan, que es el cinturón negro primer dan.
2: Conozco bien, conozco perfectamente. El caso, mire, disculpe, ¿me puede confirmar también su edad?
1: Sí, 45.
2: 45, vale. El tema es que desde la federación estamos intentando impulsar lo que es el deporte, pues también por personas de edad más adulta y demás. Y bueno, como bien sabe, en 2028 pues serán los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
1: Sí.
2: Entonces, bueno, había una intención, aún no es totalmente público, aún no es confirmado al 100%, pero el objetivo es que también el jiu-jitsu pueda estar presente en los siguientes Juegos Olímpicos.
1: Ah, muy bien.
2: El caso es que hemos estado haciendo seguimiento de distintos deportistas y nos gustaría hacer una especie de fase final, de práctica, entrenamiento, como quiera llamarlo, y bueno, y nos gustaría, nos encantaría, de hecho, que usted pudiera estar presente para valorar si usted querría estar presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
1: No, creo que habría mejores candidatos que yo, en mi dojo. No, habría muchos mejores, pero sí que os invito, si queréis, a que vengáis a visitar el dojo.
2: El caso, caballero, disculpe, no se trata de si hay mejores o no. A mí me lo recomienda gente de primer nivel, los nombres de los cuales no le voy a decir ahora mismo, pero me lo recomienda gente de primer nivel por distintos contactos y demás, y de verdad que nos haría una ilusión extrema que pudiera hacer el entrenamiento y pudiéramos valorar un poco todo, ya sea para participar de forma directa o simplemente pues para estar con el equipo, con la Federación Española.
1: Bueno, yo es que lo practico como hobby y la verdad es que tampoco tengo interés en el sentido de que lo practico por hobby. Yo me dedico a otras cosas. Y
2: ¿a qué se dedica usted, caballero?
1: Soy docente. Soy docente.
2: ¿De qué? ¿En un instituto o dónde?
1: Sí, en un instituto, así es, sí.
2: ¿En qué parte, en qué región?
1: Sí, trabajo en Barcelona, bueno, en una localidad que se llama Martorell.
2: Martorell, sí, conec molt bé Martorell, és que jo també soc català.
1: Molt bé,
2: sí,
1: perfecte.
2: Sí. Jo ara, perdona, actualment treballo a Madrid amb la federació, però també soc d'aquí.
1: Bueno,
2: també he fet diferents esports de contacte.
1: Molt bé, doncs un plaer.
2: Vaig estar federat al boxe i tot el rotllo. I bueno, i per mi és una il·lusió espectacular poder parlar amb alguna persona que treballa ja a Martorell, justament.
1: Molt bé, perfecte. Doncs sí, porto ja uns quants anys i molt bé.
2: Molt bé.
1: Jo em dedico a la docència i els esports els practico de forma absolutament, bueno, pues hobby.
2: Com a hobby. El cas és que
1: també, més pretensió.
2: També ens agrada tenir el recolzament de persones d'edat més adulta, perquè saps quin és el problema? Que en aquest segment més concret l'edat és molt, molt jove i no hi ha, sí, la disciplina que trobem tantíssim a faltar. I sí, la disciplina brasilera del jiu-jitsu, que tantíssim...
1: És que, clar, jo el que practico són arts marcials tradicionals japoneses, ¿vale? Que hi ha taijitsu, hi ha jiu-jitsu, hi ha armes, ¿vale? És a dir, intentem mantenir una miqueta les tradicions antigues, aquelles escoles
2: però
1: antigues...
2: Però armes, el tema és que armes no podem portar als Jocs Olímpics.
1: Clar, està clar. Les armes es fan servir en format exhibició, però evidentment es fan altres tipus de tècniques, yeah, de cos a cos, ¿vale? I està bé, és interessant, és curiós. Yeah. Guarda una mica d'aquest esport, vinculat també a la història, a la tradició...
2: Totalment. Totalment, el cas és que estaria molt ben remunerat. Només amb la teva presència i el fet que vostè pogués ensenyar als joves que tenim aquí preparats, fins i tot si vostè tingués l'oportunitat de participar, ens encantaria, però si pogués ensenyar a la gent jove, ens agradaria moltíssim també.
1: Ah, bueno, pues jo encantat,
2: estaria...
1: no hi hauria cap problema, el que passa que sí que això jo hauria de parlar amb els meus companys i sobretot amb el meu sensei, que és la persona de referència i és la persona una miqueta que, a la que nosaltres ens devem dintre del dojo, no? En el sentit que necessita la seva autorització i clar, jo necessitaria parlar-ho amb ell, ¿vale? Més que res perquè ell consideri si també des de la pròpia federació a la que jo formo part en considerant persona apta o no apta per representar-los, perquè al final...
2: Em pot recordar el nom del seu sensei, si us plau?
1: Sí, Marc.
2: Marc, què més?
1: Sí, Marc. Ai, el cognom hauria de mirar, vale? Marc Valero.
2: És que resulta, és que ara riuràs, però resulta que la recomanació és seva concretament.
1: Ah, ho dubto molt.
2: No, t'ho dic, sisplau, et demano que no riguis perquè t'ho dic de debò, t'ho dic de debò.
1: Bueno, doncs mira, molt bé, m'encantaria molt bé per part seva, si ho ha recomanat, estaria superagraït. M'agradaria preguntar-li de totes formes, eh? No és que desconfiï el que m'està explicant, però...
2: No, si no és qüestió d'això, al final és vostè si vol venir un cap de setmana a Madrid, provar-te amb nosaltres,
1: jo no li puc
2: avançar del tot, però que sàpiga que per un parell de mesos serien més de 100.000 euros.
1: Mare meva, sí.
2: Ja, aquí està el tema.
1: No, compteu amb mi, però no per una qüestió monetària, una qüestió simplement de hobby, si no m'importaria participar, però si és orientat i destinat a fomentar l'esport i sobretot si és per fomentar-lo de cara als joves. Bueno, és l'única pretensió meva. Més que la part competitiva i la part... El meu objectiu seria única i exclusivament posar sobre la taula la importància del fer esport i, evidentment, l'esport en joves. Per tant, aquesta seria la meva prioritat absoluta i si participés, m'agradaria que l'enfocament fos aquest.
2: Perdoni, és que m'estic fins i tot emocionant. M'agradaria destacar un parell de coses. La primera, la forma en què tu estàs destacant tota aquesta notícia i el terreny al que l'estàs portant, que és de disciplina, i d'aprendre i sobretot d'enfocar-ho pels joves, que són el futur de l'esport. I la següent cosa que m'agradaria destacar és que el teu fill aquesta educació no la té, perquè estàs a Flash FM, és una broma telefònica.
3: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
1: Ai, mare meva, m'estava posant en un compromís. Moltes gràcies.
3: El pobre. Ole, tu, eh?
2: És la cabra.
3: Molt bé.
2: Jo només vull fer jiu-jitsu per entrenar amb aquest home.
3: Sí, sí. Molt bé.
1: Moltes gràcies.
3: I a més, amb una paciència a sobre, home.
2: Sí, sí, déu-n'hi-do, eh?
3: El teu fill ens ha demanat aquesta broma per fer en directe aquí, al Flash Urban.
2: L'Àlvaro.
1: Ara el tinc aquí, ara l'agafaré i li diré quatre coses.
2: Fes-li un mataleón, que s'ho mereix.
1: Sí, un mataleón li faré.
3: Bueno, maco, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, mare meva. M'estàveu posant en un compromís, eh? Que si no m'estem
2: ficant. Ets un crac, Jonathan, t'ho dic en sèrio, tio.
1: A vosaltres.
3: Va, demana tu la teva broma telefònica, vinga.
4: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: de Viladecavalls. Hola, Júlia.
1: Hola.
0: Júlia, tu no has tingut mai nòvio, no, tia?
1: No.
0: Pues no em busquis, que no val la pena.
2: Ara, ara.
0: O en vols?
1: Què?
0: O vols un nòvio?
1: No.
0: Ah, vale, pues no em busquis, que no val la pena. Vale, Júlia?
1: Vale.
0: Que no, coses que passa quan tens nòvio, gastes molta pasta.
2: Exacte, sí.
0: Molta pasta. És veritat?
2: Jo la meva època solter estalviava molt, eh?
0: Mare
2: I ara
0: meva.
2: No!
0: I ara no! I ara no estalvia res! Res de res! Bueno, avui parlem de gelats. Júlia, quin és el teu gelat preferit?
1: El meu gelat preferit és el de Kinder Bueno.
0: Dios!
2: Hòstia, el de Kinder Bueno.
0: Que rico!
2: I és bastant nou, no, el gelat de Kinder Bueno? Vull dir que no és un històric com el Dràcula o el Maximón. Va aparèixer fa 5 o 6 anys, jo crec.
0: Aquest estiu em vaig menjar un gelat de Kinder Bueno.
2: I què tal?
0: Pagat per Àlex Mata.
2: Hòstia, llavors estava millor encara.
0: I estava molt bo.
2: Clar, quan és gratis, te sabe bien hasta un hielo.
0: Molt bé, Júlia, i quants gelats de Kinder Bueno t'has menjat aquest estiu?
1: Aquest estiu uns 3, més o menys. Ara m'acabo de menjar un.
0: Dios!
2: Mare meva, però relaxa't, no, amb tant de gelat. Mare meva, et donarà un atac.
0: L'has pagat tu?
1: No, la meva mare.
0: Ah, vale. O sigui, l'Àlex Mata, també.
2: I la teva mata, què s'ha demanat?
1: La meva mare, res.
2: Ah, no? Ni una cervesa, ni res?
0: Passa la mare, passa la mare.
1: No.
0: Passa la teva mare, Júlia.
1: Vale, sí.
2: Mamà?
1: Mamà?
0: Mamà?
3: Hola.
0: Mamà?
3: Hola.
0: Quant t'ha costat el gelat de Kinder Bueno? A veure.
3: Bueno, mira, és una gelateria que hi ha a Terrassa. I ens ha costat, no arribava a 3 euros.
0: Bé.
2: Com que bé?
3: Sí.
2: Una cosa, no, com que bé?
0: Són 3 euros, xil.
2: Miquel, que són 3 pavos, eh?
0: Era molt gran el gelat?
3: No. Era la mida petita.
2: Nois, podem no normalitzar gelats a 3 euros? No, us ho dic en sèrio.
0: Ho trobes car?
3: És veritat.
2: És preu de xiringuito, no?
0: Dios! 3 euros.
2: Clar, a la ciutat o tal, o sigui, quan estàs indoor, quan no és xiringuito, ha de ser més barat.
0: No és per defensar el gelat, però era fet artesanal, no? Suposo, mama.
3: Sí.
0: Era artesanal.
2: Ah, sí. Vale, no era industrial de Kinder.
3: No.
2: Ah,
0: artesanal.
3: No.
2: Llavors...
3: No, era
2: llavors...
3: una tarrina.
0: Una tarrina artesanal.
2: Nois, em disculpo, em relaxaré i em prendré una Coca-Cola perquè m'he passat, vale? Era broma.
0: Bueno, i mama, tu no t'has agafat cap?
3: No.
0: La mama no s'ha agafat cap gelat.
2: Home, val 3 pavos, normal, no li arriba per l'altre.
0: Clar.
2: Aquests preus desorbitats.
0: Bueno, guapos.
3: Hem menjat molt gelat aquest
0: molt...
3: estiu.
0: Ah, sí? Ah. Està molt bé menjar gelat. Gràcies, guapes, un petó a Vila de Cavalls.
1: Adéu.
0: Adéu.
4: 93-545-68-68.
0: Avui preguntem quin és el millor gelat de la història.
2: Molt bé. Si és de tarrina, és veritat que 3 euros no és car. Però és que m'he imaginat el de Kinder Bueno industrial i dic, a veure, 3 pavos és de xiringo.
0: Però bueno, segurament que...
2: Cuidao.
0: Hola.
2: Cuidao, que te reviento.
0: Hola.
1: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Vale. Elena.
0: Elena, des d'on ens truques?
2: Dios,
1: des de Barcelona.
2: Ah, sí?
0: Elena, quin és el millor gelat?
1: El mango de xocolata negra.
0: Dios!
2: Ah, sí? T'agrada el de xocolata negra?
1: Sí.
2: No és massa intens per tu? Jo pensava que els nens era de xocolata blanca o amb llet.
1: No. És de xocolata negra.
0: Xocolata negra, negra intensa, eh?
1: Què?
0: Xocolata negra intensa.
1: Sí.
2: Molt bé. Dark chocolate.
0: Molt bé. Doncs apuntem això, Elena. Molta gràcia, guapa.
1: Arre.
0: Escolta, quin és el teu gelat preferit, Laia?
3: Ja no el fan. Bueno, el pots trobar, que tot una Lanzarote, al Mini Milk.
2: El Mini Milk era la cabra.
0: Que era amb palito. Amb pal.
3: Sí, 50 putos cèntims, xaval. Hòstia. 50 cèntims.
0: És veritat, era baratíssim, el Mini Milk.
2: Sí. Era una vaqueta, no? El logo era una vaca petita, oi que sí?
3: Sí, tenies de llet o de xocolata.
0: La cabra.
2: El de llet era el millor, no? Estem d'acord.
3: El top one.
2: Vale.
3: Era el millor.
0: Jo sempre demanava pel de llet, sí.
3: Era el millor.
2: Ara en dic tot.
0: Per favor. Molt bé, i quants te n'has acabat menjant a la teva vida, de Mini Milks?
3: Uah, no sé, ara mateix. 100? No sé dir-te quants, però massa.
0: Més de 100?
3: No, mai em quedaria tipa.
0: Dios, la Laia, sempre vol milk.
2: Què penseu del tamany del Mini Milk? És normatiu o és petit o...
3: veure,
0: si
3: estem parlant de gelats o no?
0: Estem parlant de gelats, Laia, que marrana que ets, tia, de veritat, eh?
2: La veritat,
0: Laia.
3: No sé,
2: que
3: amb vosaltres no
0: saps
3: mai per on sortim.
2: Bueno, jo crec que sí que sabem per on sortim.
0: Bueno, guapa, gràcies, petita, preciosa.
3: A vosaltres,
0: adéu. Adéu. Molt bé. El Minimil.
2: Molt bé, el Minimil, què?
0: Molt bé.
2: La cabra.
0: La cabra. No, no hi ha Minimil, ja?
2: A Lanzarote, diu la tia.
0: A Lanzarote.
2: Sí que és friqui del Minimil, què?
0: Heavy. Hola?
4: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
4: Ra.
0: Què?
2: Ra, ha dit.
4: Hola.
0: Com et dius?
4: Noa.
0: Noa, des d'on ens truques?
4: Ara des de la carretera que estic anant cap a mi casa.
0: A te casa, molt bé, Noa.
2: I on vius, Noa? A quin poble o quina ciutat?
4: A Sant Sadurní d'Anoia.
0: Perf.
2: I quin gelat menges a Sant Sadurní d'Anoia, dius?
4: El de Fastuc.
0: Fastuc?
2: Hòstia.
0: El pistatxo sí, d'un Fastuc.
2: Però pistatxo, clar, el de gelateria bona, no? Suposem?
4: Sí, a la Gijonenca.
0: Molt bé.
2: Molt bé, la Gijonenca.
0: Doncs vinga, el de Fastuc. T'haig de dir que el de Fastuc a mi...
2: Ja, o sigui, per mi ha de ser molt bo perquè m'agradi.
0: Sí.
2: Si és així industrial, ja no m'acaba.
0: Me cansa molt.
4: Sí, sí, sí, a mi igual. O sigui, si és d'aquests industrials raros, no m'agrada.
2: Ha de saber, ha de saber com a Fastuc literal. A pistatxo.
4: Sí, sí.
0: A pistatxo, de veritat.
2: Exacte. I si li poses sal, cuidao, que està molt més bo.
0: Mm-hmm.
4: Sí.
0: Perf, doncs posem Fastuc. Gràcies, guapa. Adéu,
2: adéu, tia.
4: Adéu.
0: Adéu. Molt bé, doncs tenim molts gelats i encara en volem més.
2: És que podem obrir ja una gelateria amb tot el repertori de gelato, eh?
0: Heavy.
2: Hombre.
0: Heavy.
5: 93-545-68-68.
0: També volem fer bromes telefòniques. Envia un WhatsApp i demana una broma telefònica, va.
2: Vinga, ja saps quin és el nostre número. 699-69-69-69.
0: Hola, bona tarda. Epa. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Giselle.
0: Giselle.
2: Hola, Giselle.
0: Des d'on ens truques?
6: De Llavaneres.
0: Molt bé. Quin és el teu gelat preferit?
6: El de cafè.
0: El de... Però quants anys tens?
2: Uau, però déu-n'hi-do, sembla un pureta.
6: De la Gijonenca.
0: De la Gijonenca.
2: Sí, la Gijonenca avui es forrarà amb nosaltres, eh?
0: Es triomfarà avui.
2: Jo espero un tiquet daurat que ens permeti menjar gelat gratis de la Gijonenca, perquè si no, vaya publi.
0: Jo pensava, Giselle...
6: Tinc 8 anys.
0: Tens 8 anys, clar. No sé si tu saps que el gelat de cafè porta cafeïna, sí o no? No ho sé.
2: Jo diria...
6: Molt poc.
0: Molt poc.
2: Ah,
0: la Giselle està informada, la senyora.
2: Ho ha investigat, sobretot els seus pares, jo crec, perquè si no, no podia dormir, la Giselle, clar.
0: Clar, clar. I quants se n'has menjat aquest estiu, de gelat de cafè?
6: Buah, un munton.
0: Un munton, eh?
2: Sí. Home, és bo, eh? De gust és molt bo. De gust és molt bo, és veritat, el de cafè.
6: Sí.
0: Perf.
6: Boníssim.
0: Molt bé, doncs apunta... Per tant, tu seràs una cafetera quan siguis gran, eh? T'encantarà el cafè, Gisent.
6: Segur.
2: Molt bé.
0: Adéu, guapa.
2: Vamos, hòstia, cafeïna.
0: Adéu.
2: Adéu.
6: Adéu.
0: Hola, bona tarda.
7: Hola.
0: Hola, qui ets?
7: Truca el Jan.
0: El Jan.
2: És un bon Jan.
0: Des d'on ens truca, Jan?
7: Et truco des de Mollà, venint cap a casa meva, a Castellterçol.
0: Perf.
2: Ens encanta Mollà, nosaltres, sempre. És un molt bon lloc.
0: I escolta, Jan, quin és el teu gelat preferit?
7: El meu gelat preferit és el Twister.
0: El Twister.
2: El Twister. Sí, que és de maduixa i taronja, no? O mango, o alguna cosa així.
7: Sí.
0: Perf.
2: Bastant normalito el Twister, he de dir, eh?
7: Sí.
0: Ah, bueno. Perf, vos l'apuntem. Gràcies, Jan.

0: Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69. Passi.
1: Yeah, yeah.

Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: Bueno, fins aquí els best moments d'aquesta setmana al Flash Urban. Quin programa més ràpid, ha passat molt ràpid, eh?
1: Jo he de dir que m'he descollonat tota l'estona i això es fa molt a més. Esperem que l'audiència també ho hagi gaudit moltíssim, per suposat.
0: El dilluns hi haurà més Flash Urban aquí a Flash FM. Si voleu, podeu continuar demanant les vostres bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Exacte, 699-69-69-69. I dilluns, a partir de les 8, podreu saber si la vostra broma ha estat la seleccionada o no, potser un altre dia.
0: Que bé. Doncs vinga, 699-69-69-69 i aneu demanant les vostres bromes telefòniques per fer de dilluns a divendres de 8 a 11 aquí a Flash FM. Nosaltres marxem, que estem de dissabte i ens anem a liar-la fora, no? Un rato, ara.
1: Ojo, no fem un roncola.
0: Dios!
1: I lo que se viene luego, cuidao.
0: Dios!
1: Va.
0: Dios! Bueno, si voleu, podeu venir aquí a la ràdio a nos a buscar, així n'hem de pagar taxi.
1: Ah, doncs pues mira, no és mala, eh?
0: Vale, va, que
1: venim a recollir, va.
0: Perf. Ara la festa continua amb el Maxi Flash, amb l'Ortega, que ja està tot preparat. Som-hi.
1: Vámonos.
0: Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales. Adéu.

El cap de setmana sona el Maxi Flash, la mescla perfecta dels ritmes que arrasen a les pistes de ball. Maxi Flash de Flash FM, la teva discoteca particular amb Héctor Ortega.